d'entrada s'ha de dir tots els dies del pis. Per exemple, hi ha gent que no ha de